Grande ser Vic Capita. Te Capita. És que sóc que Capita. Te Capita. Dil de que dil lèn di lalch gai. Bé, bulea. Ja tu n'en piar di lalch n'al Capita.